0: ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels psicòlegs i dels pares de l'acadèmia que estan així en, tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
2: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
0: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla, tres voltes al dia. No, no, és millor sempre que menges algo, rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
0: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
3: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
0: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
4: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
0: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal. El que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamació, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
5: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
0: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, són de molta utilitat. L'altre dia estiguem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahir és veritat que n'hi ha més desconeixement, l'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o que cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els cols al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu, com persona normal, acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantenir-lo rígid, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, sanitaris. Sempre els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'hasca perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar en el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estigui i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport amb molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: He de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo sol considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots... Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona, uh-huh, i si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues, totes derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·li, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
10: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
11: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate.
12: Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
13: El partit del València a VCF Radio.

0: il Savon, Calisto, che rapida è stata, non li ha llevato, li ha furtata e la pilota, li ha furtata la cartera con se soldi, stava attenta il Roman Jarenchuk, e ha marcato, signor, il Savon per il Valencia, la tanqueta Jarenchuk.
1: VCF Media, VCF Radio.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
3: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Al remat d'ixe córner que va trobar el Sevilla a llevar Luis Rioja la pilota amunt i acabi de cap.
2: Gol!
1: Gol! De acá, Vigo! Que marca en el seu retorn a la titularitat en el minut 29, sí senyor, Diacabí en ixe córner al segon pal, ahí estava Diaca rematant de cap, batent ahí a David Soria, avançant al València 1-0, Diacabí. Javi Guerra, ràpid, Danjuma, corre Danjuma.
2: Encara.
1: Danjuma, se l'emporta Danjuma. Danjuma la pilota, a veure Danjuma.
2: Golàs,
1: la cobra Danjuma, gol! Segundo Danjuma en el 53, en una contra rápida, en un balón llarg ahí, pero Danjuma ha controlado, ha retallado y ha marcado un golaz. Que veis a contra ahí de Javi Guerra, como ha visto avanzada Danjuma. Ahí Danjuma se la han portado, ha buscado el retall, como la ha colocado ahí, la cobra Danjuma para marcar el segundo del Valencia.
2: Ojo, cuidado.
1: Ramazzani,
2: gol de Hugo Duro, gol de Hugo Duro.
1: Ramazzani, el balón Hugo Duro.
2: Sí, te lo dije.
1: Gol, Hugo Duro. El tercer del Valencia, el tercer de Hugo Duro. A pase de Ramazzani, que ha debutado, sí señor, daba Ramazzani. Donanli se pase de gol a Hugo Duro para finiquitar la victoria del Valencia, el 3-0, repetir el mateix resultado de l'any passat en este mateix partit. Valencia 3, Hugo Duro, Getafe 0.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
0: Valencia Club de Fútbol, amb el racisme, tolerància zero.
4: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
5: Valencianistas, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la ràdio del club.
1: Balón para Gaya, Gaya combinando con Diego López.
6: Vamos, chaval.
1: Ahora Diego López, el pase para Gaya. Gaya que se entra.
6: Ahora.
1: Tenemos Hugo Duro, el remate.
6: Ahora.
1: Gol. Ahora sí.
6: Ahora
1: sí. Ahora sí. Ahora sí. Hugo Duro, gol. Hugo Duro, gol. Ahora sí. Ahora sí. Hugo Duro, gol. Hugo Duro. Hugo Duro, ahora sí. Ahora sí, Hugo Duro. El golechador marca. Al marcador, el gol de Hugo Duro, que era así, esta sí que remataba de cap, el balón ahí es entrada al segundo pal, y ahí estaba el golechador del Valencia, para avanzarse al marcador, Hugo Duro.
0: VCF Radio, el millor son en els gols del Valencia.
7: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. en les meues entranyes. Ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. UPCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
12: Hola, soy Tere Morato y escucha Mes Goles en la radio oficial del València.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí está el pase, Diego López. La pilota, ojo, el balón para André Almeida. ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡André! ¡André!
2: ¡André
1: Almeida, nuestra vuelta! ¡André Almeida, nuestra vuelta! ¡André Almeida, nuestra vuelta! ¡Gol! ¡El portugués! ¡André Almeida torna a marcar! Valencia en Pamplona, en el Sadar, una otra vuelta para Guta André Almeida. Quina clase, quin talento, quina qualitat. Quante gol té André Almeida, ho estan dient que està apareguent. Això és bo, i ahí ha estat una altra volta André Almeida per a marcar en el minut 17 el gol per al València. Sí, senyor, quina jugada. Ahí per André Almeida, com se n'ha anat. Ella Soletes ha buscat el tir creuat. I una altra volta André, el portugués Almeida, que marca per al València, 0-1 en el Sadar.
3: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
3: Hola, soy Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio del València. Amunt.
1: El córner de Pepelu. La pilota amunt, aborixe baló, entrava el remat Hugo Duro, està el Joaquín Diego López, retirant-se i no ha pogut rematar. Ballarec una altra volta, pilota per a Rafa Mir, a veure Rafa Mir, la chilena, Diego López, la tret, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, vamos!
1: I gol! Diego, Diego, Diego,
5: vamos,
1: Diego
5: Lleguito. López,
1: gol! El gol del Joaquín, el gol de Diego López. En el minut 13 de la primera part s'avança el València en la banca, en l'estadi de Balaïdos. Marca Diego López, marca el Guajín. Que bona ahí la jugada del València per a rematar al final. Ahí Diego López ha costat, però ha disputat, ha lluitat i se való. Primer en ixe corren, en ixa sèrie de jugades, el baló arrere, de nou ahí la penjava el València, dins l'àrea, era Rafa Mir, i ahí ha aparegut Diego López, ahí ha aparegut el Guajín, Diego López per a marcar de capa i avançar el València en Balaïdos.
6: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Ràdio i en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
7: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. forjat amb el foc i la passió del nostre ADN. El nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.

0: talla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
2: Hola, soy Sato. No te pierdas mis goles en la radio del València. Amunt!

0: futbolera así perquè sap que soc neboda d'Antonio Puigades i sap que a mi m'encanta el futbol i que soc del València, sí. En sueca sí, després fora de sueca ja no, però en sueca la veritat és que sí. I a mi m'encanta.
1: I en Mestalla sufrir en silencio.
0: En Mestalla sufrir en silencio i animar.
1: Por supuesto, durante los 90 minutos, como toca y como debe
0: siempre,
1: ser.
0: Siempre.
1: Paz, que ha sido un auténtico placer charlar contigo unos minutitos sobre la figura de tu tío, al que estamos recordando hoy, como no podía ser de otra forma, protagonista en nuestro programa del Centenari, el programa dedicado a los 100 años de historia del Valencia Club de Fútbol. El próximo 18 de marzo es ese centenario y aquí no podía faltar la figura de Tonico Puigades, un hombre de la casa, valencianista desde sus inicios hasta el final y del cual nos acordamos mucho y en el club te puedo asegurar que también y que en este centenario va a ser protagonista. Paz, muchas gracias y un placer charlar contigo.
0: Muchísimas gracias, llamo en Valencia.
1: Siempre, adeu, Paz.
0: Adeu, chao, adeu.
2: Otro hueco dentro de mí te recuerdo.
3: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
4: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
5: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
6: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
3: Hola, soy Sadik. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.

0: Antuem ha après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
4: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
5: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ese programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fundamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fundamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepes o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud, a la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Yo creo que ha quedado suficiente.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, els que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? En prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això.
0: El millor de UVCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quants de pica el vestallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigates, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Té, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i està per allà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
4: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media. Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca y Andrés Bonilla. Siete jóvenes amantes del deporte rey decidieron en marzo de 1919 comenzar un sueño juntos, crear un club de fútbol. Y fue en el bar donde se solían reunir, el céntrico Bar Torino, donde redactaron el acta constitucional y sus primeros estatutos. El Valencia Fútbol Club acababa de nacer. Pero para comenzar también eran necesarios un uniforme y un escudo. El equipamiento fue sencillo, una camisa sport y un pantalón, ambos blancos. Aunque años más tarde cambiarían el color de la parte inferior por negro. Y del diseño del escudo se encargaría uno de los fundadores, Andrés Bonilla. Pero, ¿dónde jugar los encuentros? El campo de Algirós, situado cerca de la actual Mestalla, fue donde el Valencia comenzó su andadura deportiva y donde el 25 de julio de 1919 jugaría su primer partido empatando contra el Gimnástico. Pronto los miembros del club se percataron que ese solar donde competían necesitaba mejoras si deseaban continuar. Y fue el propio Medina quien prestó las 25.000 pesetas necesarias para las reformas. Dinero que iba a destinar para su propia boda. Así, cerraron el campo, vallaron el terreno de juego y crearon los primeros vestuarios. Todo estaba listo para que el Valencia Fútbol Club comenzara a brillar. Porque el Valencia no es solo un equipo de fútbol. Es orgullo. Es lucha. Es pasión. Es un himno. Es leyenda. La historia de una leyenda. 100 años de un sentimiento eterno. El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
2: Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán. I per VCF Media Radio, l'app i el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este divendres en Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de l'Acadèmia.
8: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer el 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Lleixendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donó un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del València.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
3: Hola, soc Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio al València. Amunt!

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dilluns 7 de setembre. Altre dia dur per al València i per a tots. Està sent dur. Estan sent durs estos últims dies per a tots, ja diem, per a València, per al valencianisme, perquè ahir el València va patir altra derrota molt dura, duríssima, altra golejada davant el Barça a l'estadi de Mestalla. I això pues, ens va deixar molt tocats a tots. Ja ho comentarem ahir en la retransmissió del partit amb Ricardo Arias, amb Víctor Barea, servidor, que ahir el València se va mostrar impotent davant el Barça. Un Barça que va superar per complet al València des del començament de partit fins al final. El Barça va guanyar còmodament al València, massa còmode. Ahir el Barça no va tindre l'oposició que hi havia que tindre en ixe partit i al final pues, el resultat és més que evident. Ho van reconèixer fins els mateixos jugadors en acabar el partit. El micròfon de Víctor Barea, no? Que se pot perdre, entra dins de lo previsible, perdre davant el Barça, però no amb aquesta imatge, no amb la imatge que va oferir ahir el València a l'estadi de Mestalla. És una derrota dura, molt dura, perquè deixa a l'equip, al València, en una situació pues, molt complicada, enfonsat en la taula de la classificació, amb només un punt de 12 en aquestes primeres 4 jornades de Lliga i la situació és complicada. Però, com va dir també l'entrenador i els mateixos jugadors, també en el postpartit, estan tocats, però no afonats. I una volta més, i sembla que pot ser repetitiu, però no queda altra que alçar-se, que recuperar-se, que reaccionar de manera immediata per a no agreujar més la situació. I això, ja dic, no para i acaba de començar. Estem en la jornada 4, però ja esta mateixa setmana, el divendres, el València ja té partit. I ara venen dos eixides que són complicades, que són molt difícils. El divendres, com diem, el Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, que ahir va empatar en el camp de l'Espanyol. Encara que, bueno, en els últims anys, en el Sánchez Pizjuán, hem puntuat i hem guanyat per a buscar algo positiu. I ara després també ho comentarem. Però no va ser fàcil, perquè el Sevilla també ha començat molt bé esta temporada en Luis García Plaza. I després anirem a Vitoria l'altra setmana, el dimarts que ve, davant l'Alavés de Quique Sánchez Flores, que ahir va golejar a Osasuna i va segon en la Lliga. No van a ser partits fàcils, però n'hi ha que afrontar-los pues, amb aquesta exigència màxima de que n'hi ha que alçar-se i reaccionar després de lo que han sigut aquestes dues derrotes molt dures, en Riazor i ahir davant el Barça, perquè no queda altra que reaccionar immediatament si no volem que s'agreuge més la situació. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu del València, on també anem a repassar el cap de setmana, perquè debutava en la Lliga el Mestalla, el filial del València. Ahir va empatar davant el Mallorca B, així a l'Antonio Puigades, 1-1 per als de Òscar Sánchez, que s'avançaren al marcador, però després pues, va empatar el filial del Mallorca i al final pues, repartiment de punts. I el València femení, que també va patir altra derrota, la segona en este inici de temporada, el dissabte passat va jugar així en l'Antonio Puigades davant el Madrid CF. Bueno, pues tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia podeu veure, podeu seguir-nos des de qualsevol part del món, allà on estigueu, podeu veure este informatiu del València a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València i també poder escoltar-nos en el cotxe. Pues en esta nova temporada que hem estrenat pues, a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí també podeu pues, escoltar-nos. Els que no arriben al directe, pues, ahí queda gravat este informatiu i el podeu veure després en l'app i si no, en el nostre podcast. Comencem, encara que ja diem, és un dia dur per a tots, Víctor.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, si se puede decir, porque la jornada de hoy es de dificultad, es dolorosa, todavía con esa triste resaca tras lo sucedido ayer en el Camp de Mestalla, en ese encuentro frente al Fútbol Club Barcelona, con todo lo que tuvo lugar en la tarde de ayer en el feudo de la Avenida de Suecia y lógicamente pues con ese resultado abultado encajado por los nuestros ante el conjunto blaugrana, la situación no hizo sino que empeorar todavía más respecto de donde veníamos ese 1-9 y sobre todo la imagen que ofrecimos frente al Deportivo de La Coruña. Ayer la realidad es que no hubo partido. Desde bien pronto el Barcelona se puso por delante en el marcador, se mostró efectivo en las primeras tres acciones que tuvo el conjunto de Hansi Flick, fue capaz de transformar, en una de ellas le anularon el gol. En el segundo tiempo la cosa arranca con una tercera diana y hace prácticamente imposible, si es que no lo era ya, cualquier opción de poder puntuar y te quedas en una situación complicada, en una situación delicada. Ahora escucharemos a los protagonistas, al míster, a los jugadores con los que acabamos, con los que hablamos justo al acabar el encuentro y a partir de ahí no queda otra que trabajar, trabajar y trabajar para sacar adelante esta situación porque desde luego no es ni mucho menos el inicio de temporada que esperábamos.
1: Bueno, pues ara després escoltem al míster, a Dan Juma, a Raúl Martínez, que van ser els jugadors que van comparèixer després en ixe postpartit. Però bueno, anem en l'última hora, perquè l'equip ha tornat avui als entrenaments, ja mirant a ixe partit del divendres en Sevilla, al Ramon Sánchez Pijuán, un dia pues, de reflexió, d'autocrítica, de buscar solucions i de reaccionar, perquè ja diem, n'hi ha que reaccionar inmediatament, Víctor.
2: Sí, porque es que no queda otra. Al final, después de lo que ha sido este último resultado y la situación en la que ahora mismo queda el Valencia a nivel de clasificación, el equipo tiene que empezar a sumar desde ya, porque es un 1-12, porque vienen ahora tres partidos justo antes del parón, luego profundizaremos en ellos, pero con la necesidad y ante equipos que lo están haciendo bien, como pueda ser el caso del Sevilla o del Deportivo Alavés, que son las próximas salidas que tiene por delante el Valencia, en la que no puedes permitirte un tropiezo, porque si no, esos conjuntos además adquieren diferencia respecto a tu posición y es un lastre que ya hemos visto en las últimas dos temporadas y que no queremos que se repita en esta tercera. Son cuatro partidos disputados, pero ya te estás dejando puntos por el camino que no van a volver y por lo tanto te ves en la obligación de subir la media de la puntuación en los próximos partidos para recuperar o al menos en parte ese territorio ya perdido respecto a otros conjuntos que en este inicio de competición pues de una forma u otra están sacando adelante sus partidos más allá de la realidad, de la complejidad de la temporada, de la competición, de la igualdad que existe entre numerosos conjuntos, pero nosotros estamos ahora como para mirarnos tan solo a nosotros mismos y eso es lo que ha empezado a hacer en la mañana de hoy el equipo aquí en esta ciudad deportiva de Paterna.
1: Estan tocats, però no afonats, com va dir ahir el míster Carlos Corberán en acabar el partit davant el Barça. I en això estan, en reaccionar i en alçar-se quant abans. Víctor, anem en l'última hora en quant a lo que ha sigut l'entrenament, perquè també estem pendents de Diakabi, que ahir se va retirar lesionat del partit. Li van a fer proves al central francès guineà del València per a conèixer la base de una lesión que puede ser importante.
2: Exacto. En cuanto a lo que es el día de después y esta mañana aquí en la ciudad deportiva de Paterna, haciendo alusión en concreto a diferentes futbolistas, ayer la mayor preocupación, la lesión de Mukhtar Diakabi, que tuvo que abandonar el rectángulo de juego. Salió Iker Córdoba en sustitución del central del Valencia Club de Fútbol. Nivel muscular, vamos a estar pendientes de las pruebas a las que va a ser sometido Mukhtar, teniendo en cuenta esa lesión. Todo apunta a que podría perderse los próximos compromisos, pero de momento paciencia, insistimos, pruebas para Mukhtar Diakabi a la espera de conocer el alcance de esa dolencia que desgraciadamente sufrió en la jornada de ayer el futbolista de nuestra entidad. Más allá de la situación de Diaka, es cierto que hay algún jugador con molestias, pero típicas y derivadas del choque, sin más, y que con una evolución positiva estarían disponibles para el siguiente compromiso, y pendientes de la enfermería y de esos jugadores que, por ejemplo, ayer no pudieron estar sobre el césped, y vamos a ver cómo a lo largo de la semana evolucionan de cara a sus opciones de participar en los siguientes choques.
1: Bueno, pues anem a veure Mukhtar Diakabi, les proves a les que va ser sotmès per a determinar la base d'eixa lesió muscular que patix el central francès guineà del València, que se va retirar, ja diem lesionat, el partit d'ahir davant el Barça, ja anem a veure, però va ser una lesió important i que de segur el tindrà apartat en les pròximes setmanes. Però esperarem per a conèixer, pues, tindre més dades, però ja diem, va ser una lesió important la de Diakabi. Això en quant a jugadors que van acabar, pues, en molèsties o lesionats, perquè els altres són, pues, no són lesions greus ni molt menys, uh-huh, o recargues, i bueno, se poden recuperar de cara al partit davant el Sevilla. De la resta, bueno, anem a veure Luis Rioja, que va ser baixa, Fulquier, que també està lesionat, com va confirmar el míster l'altre dia en roda de premsa, Guido Rodríguez i De Haas, que avui, tant Guido com De Haas, ja han fet treball de camp en solitari, però bueno, ja han fet treball de camp, que és un pas més en la seva recuperació.
2: Sí, la notícia positiva en la mañana de hoy respecto a esos jugadores que ocupan la enfermería nos la ofrecen tanto Guido Rodríguez como Justin De Haas, el argentino y el neerlandés, que no estuvieron presentes, por ejemplo, ayer en el camp de Mestalla, y que están recuperándose de sus respectivos problemas que les ha impedido participar ya en estas últimas jornadas. Hay que decir que efectivamente han podido trabajar junto a uno de los readaptadores del Valencia Club de Fútbol en solitario, pero sobre el césped, y eso es síntoma de avance en la recuperación de estos dos jugadores, tanto el central como el centrocampista de corte defensivo, y a partir de ahí vamos a ver cómo va la semana para ellos, teniendo en cuenta que hablamos de una lesión en el caso de Justin De Haas en el tobillo, y en el caso de Guido a nivel muscular. Calma, paciencia, sin correr ningún tipo de riesgo, pero con la buena noticia, insistimos en la jornada de hoy, de que ya por lo menos han podido hacer trabajo sobre el campo, han estado junto a uno de los recuperadores del Valencia Club de Fútbol, y a partir de ahí vamos a ver cómo evoluciona la semana para estos futbolistas, pensando en los siguientes compromisos que tiene por delante nuestra entidad.
1: Bueno, pues anem a esperar al llarg de la semana, per veure si el València i Carlos Corbellán pot recuperar algun jugador de cara a aquest partit important davant el Sevilla. ¿Algo més en cuanto al entrenament?
2: Sí, Rioja sigue sin trabajar con el grupo. De momento el andaluz no se

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923. El camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després, es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
3: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: ¡Ay, perdón!
3: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubells, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
4: Un agua, porfa.
5: Son 125 pesetas.
3: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
6: También es el mío.
0: Mestalla és etern. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. VCF Radio, Alzira Radio, La Ribera 107.9, a la costera, Canal San Radio 107.4 y Josa FM 107.2, Safor Radio 87.6, per a la costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2, La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palància 103.9, y per a tot el món, valenciacf.com, y també pots escoltar-nos per la app del València. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: Moments històrics del València.
1: Nos remontamos a la temporada, a la campaña 84-85, gana 2-3 el Valencia en el Calderón. Y este es el resumen de Estudio Estadio en Televisión Española.
2: Y atención, porque va a llegar el tercer tanto para los blancos. El autor va a ser el mismo, Wilmar Cabrera. Saltará con botada y la pelota irá al fondo de las mitas. Y ahí está su alegría, y no sabemos si baila o explica cómo ha sido. De nuevo el tanto repetido. Era el 0-3 para el Valencia. A continuación, el colegiado va a anular un gol al Atlético de Madrid. Va a sacar un córner Rubio, salta Cabrera, también Hugo Sánchez, detiene el portero valencianista, y al final Arteche envía el balón al fondo de las mallas, pero el árbitro dice que el gol no ha sido, ha estado precedido de falta.
3: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
4: El Valencia Club de Fútbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol, terra de valentia.
5: València, el cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
6: Hola, soy Sadik. No te pierdas mis goles en la radio del València. Amunt!

0: VCF Ràdio, on millor sonen els gols del València.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Ràdio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Obrim la jornada 5 en primera divisió. Primer dels dos partits consecutius que disputarem fora de casa. Este divendres, des de les 8, al Ramon Sánchez Pizjuán. I per VCF Media Ràdio, l'app i el web Sevilla-València. Els de Luis García Plaza han iniciat en bon peu la Lliga. El València, per contra, necessita canviar ja la dinàmica. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bocio. Este divendres en Sevilla-València, a la Ràdio del Sentiment.
8: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del València Femenino en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dilluns 7 de setembre. Altre dia dur per al València i per a tots. Està sent dur. Estan sent durs estos últims dies per a tots, ja diem, per a València, per al valencianisme, perquè ahir el València va patir altra derrota molt dura, duríssima, altra golejada davant el Barça a l'estadi de Mestalla. I això, pues, ens va deixar molt tocats a tots. Ja ho comentarem ahir en la retransmissió del partit amb Ricardo Arias, amb Víctor Barea, servidor, que ahir el València se va mostrar impotent davant el Barça. Un Barça que va superar per complet al València des del començament de partit fins al final. El Barça va guanyar còmodament al València, massa còmode. Ahir el Barça no va tindre l'oposició que hi havia que tindre en ixe partit, i al final, pues, el resultat és més que evident. Ho van reconèixer fins els mateixos jugadors en acabar el partit, el micròfon de Víctor Barea, no? Que se pot perdre, entra dins de lo previsible, perdre davant el Barça, però no amb aquesta imatge, no amb la imatge que va oferir ahir el València a l'estadi de Mestalla. És una derrota dura, molt dura, perquè deixa a l'equip, al València, en una situació, pues, molt complicada, enfonsat en la taula de la classificació, amb només un punt de 12 en aquestes primeres 4 jornades de Lliga, i la situació és complicada. Però, com va dir també l'entrenador i els mateixos jugadors, també en el postpartit, estan tocats, però no afonats. I una volta més, i sembla que pot ser repetitiu, però no queda altra que alçar-se, que recuperar-se, que reaccionar de manera immediata per a no agreujar més la situació. I això, ja dic, no para i acaba de començar. Estem en la jornada 4, però ja esta mateixa setmana, el divendres, el València ja té partit. I ara venen dos eixides que són complicades, que són molt difícils. El divendres, com diem, el Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, que ahir va empatar en el camp de l'Espanyol. Encara que, bueno, en els últims anys, en el Sánchez Pizjuán, hem puntuat i hem guanyat per a buscar algo positiu. I ara després també ho comentarem. Però no va ser fàcil, perquè el Sevilla també ha començat molt bé esta temporada en Luis García Plaza. I després anirem a Vitoria l'altra setmana, el dimarts que ve, davant l'Alavés de Quique Sánchez Flores, que ahir va golejar a Osasuna i va segon en la Lliga. No van a ser partits fàcils, però n'hi ha que afrontar-los, pues, amb aquesta exigència màxima de que n'hi ha que alçar-se i reaccionar després de lo que han sigut aquestes dos derrotes molt dures, en Riazor i ahir davant el Barça, perquè no queda altra que reaccionar immediatament si no volem que s'agreuge més la situació. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu del València, on també anem a repassar el cap de setmana, perquè debutava en la Lliga el Mestalla, el filial del València. Ahir va empatar davant el Mallorca B, així a l'Antonio Puigades, 1-1 per als de Òscar Sánchez, que s'avançaren al marcador, però després pues, va empatar el filial del Mallorca i al final pues, repartiment de punts. I el València femení, que també va patir altra derrota, la segona en este inici de temporada, el dissabte passat va jugar així en l'Antonio Puigades davant el Madrid CF. Bueno, pues tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia podeu veure, podeu seguir-nos des de qualsevol part del món, allà on estigueu, podeu veure este informatiu del València a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València, i també poder escoltar-nos en el cotxe, pues en esta nova temporada que hem estrenat pues a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí també podeu pues escoltar-nos. Els que no arriben al directe, pues ahí queda gravat este informatiu i el podeu veure després en l'app i si no en el nostre podcast. Comencem, encara que ja diem, és un dia dur per a tots, Víctor.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, si se puede decir, porque la jornada de hoy es de dificultad, es dolorosa, todavía con esa triste resaca tras lo sucedido ayer en el Camp de Mestalla, en ese encuentro frente al Fútbol Club Barcelona, con todo lo que tuvo lugar en la tarde de ayer en el feudo de la Avenida de Suecia y lógicamente pues con ese resultado abultado encajado por los nuestros ante el conjunto blaugrana, la situación no hizo sino que empeorar todavía más respecto de donde veníamos ese 1-9 y sobre todo la imagen que ofrecimos frente al Deportivo de La Coruña. Ayer la realidad es que no hubo partido. Desde bien pronto el Barcelona se puso por delante en el marcador, se mostró efectivo en las primeras tres acciones que tuvo el conjunto de Hansi Flick, fue capaz de transformar, en una de ellas le anularon el gol. En el segundo tiempo la cosa arranca con una tercera diana y hace prácticamente imposible, si es que no lo era ya, cualquier opción de poder puntuar y te quedas en una situación complicada, en una situación delicada. Ahora escucharemos a los protagonistas, al míster, a los jugadores con los que acabamos, con los que hablamos justo al acabar el encuentro, y a partir de ahí no queda otra que trabajar, trabajar y trabajar para sacar adelante esta situación, porque desde luego no es ni mucho menos el inicio de temporada que esperábamos.
1: Bueno, pues ara després escoltem al míster, a Dan Juma, a Raúl Martínez, que van ser els jugadors que van comparèixer després en ixe postpartit. Però bueno, anem en l'última hora, perquè l'equip ha tornat avui als entrenaments, ja mirant a ixe partit del divendres en Sevilla, al Ramon Sánchez Pizjuán, un dia pues, de reflexió, d'autocrítica, de buscar solucions i de reaccionar, perquè ja diem, n'hi ha que reaccionar inmediatamente, Víctor.
2: Sí, porque es que no queda otra. Al final, después de lo que ha sido este último resultado y la situación en la que ahora mismo queda el Valencia a nivel de clasificación, el equipo tiene que empezar a sumar desde ya, porque es un 1-12, porque vienen ahora tres partidos justo antes del parón, luego profundizaremos en ellos, pero con la necesidad y ante equipos que lo están haciendo bien, como pueda ser el caso del Sevilla o del Deportivo Alavés, que son las próximas salidas que tiene por delante el Valencia, en la que no puedes permitirte un tropiezo, porque si no, esos conjuntos además adquieren diferencia respecto a tu posición y es un lastre que ya hemos visto en las últimas dos temporadas y que no queremos que se repita en esta tercera. Son cuatro partidos disputados, pero ya te estás dejando puntos por el camino que no van a volver y por lo tanto te ves en la obligación de subir la media de la puntuación en los próximos partidos para recuperar o al menos en parte, ese territorio ya perdido respecto a otros conjuntos que en este inicio de competición, pues de una forma u otra, están sacando adelante sus partidos, más allá de la realidad, de la complejidad de la temporada, de la competición, de la igualdad que existe entre numerosos conjuntos, pero nosotros estamos ahora como para mirarnos tan solo a nosotros mismos, y eso es lo que ha empezado a hacer en la mañana de hoy el equipo aquí en esta ciudad deportiva de Paterna.
1: Estan tocats, però no afonats, com va dir ahir el míster Carlos Corberán en acabar el partit davant el Barça. I en això estan, en reaccionar i en alçar-se quant abans. Víctor, anem en l'última hora en quant a lo que ha sigut l'entrenament, perquè també estem pendents de Diakabi, que ahir se va retirar lesionat del partit. Li van a fer proves al central francès guineà del València per a conèixer la base d'una lesió que pot ser important.
2: Exacto. En cuanto a lo que es el día de después y esta mañana aquí en la ciudad deportiva de Paterna, haciendo alusión en concreto a diferentes futbolistas, ayer la mayor preocupación, la lesión de Mukhtar Diakabi, que tuvo que abandonar el rectángulo de juego. Salió Iker Córdoba en sustitución del central del Valencia Club de Fútbol. Nivel muscular, vamos a estar pendientes de las pruebas a las que va a ser sometido Mukhtar, teniendo en cuenta esa lesión. Todo apunta a que podría perderse los próximos compromisos, pero de momento paciencia, insistimos, pruebas para Mukhtar Diakabi a la espera de conocer el alcance de esa dolencia que desgraciadamente sufrió en la jornada de ayer el futbolista de nuestra entidad. Más allá de la situación de Diaka, es cierto que hay algún jugador con molestias, pero típicas y derivadas del choque, sin más, y que con una evolución positiva estarían disponibles para el siguiente compromiso, y pendientes de la enfermería y de esos jugadores que, por ejemplo, ayer no pudieron estar sobre el césped, y vamos a ver cómo a lo largo de la semana evolucionan de cara a sus opciones de participar en los siguientes choques.
1: Bueno, pues anem a veure Mukhtar Diakabi, les proves a les que va a ser sotmès per a determinar la base d'eixa lesió muscular que pateix el central francès guineà del València, que se va retirar, ja diem, lesionat el partit d'ahir davant el Barça. Ja anem a veure, però va ser una lesió important i que de segur el tindrà apartat en les pròximes setmanes. Però esperarem per a conèixer, pues, tindre més dades, però ja diem, va ser una lesió important la de Diakabi. Això en quant a jugadors que van acabar, pues, en molèsties o lesionats, perquè els altres són, pues, no són lesions greus ni molt menys, sobrecargues, i bueno, se poden recuperar de cara al partit davant el Sevilla. De la resta, bueno, anem a veure Luis Rioja, que va ser baixa, Fulquier, que també està lesionat, com va confirmar el míster l'altre dia en roda de premsa, Guido Rodríguez i De Haas, que avui, tant Guido com De Haas, ja han fet treball de camp en solitari, però bueno, ja han fet treball de camp, que és un pas més en la seva recuperació.
2: Sí, la notícia positiva en la mañana de hoy respecto a esos jugadores que ocupan la enfermería nos la ofrecen tanto Guido Rodríguez como Justin De Haas, el argentino y el neerlandés, que no estuvieron presentes, por ejemplo, ayer en el camp de Mestalla, y que están recuperándose de sus respectivos problemas que les ha impedido participar ya en estas últimas jornadas. Hay que decir que efectivamente han podido trabajar junto a uno de los readaptadores del Valencia Club de Fútbol en solitario, pero sobre el césped, y eso es síntoma de avance en la recuperación de estos dos jugadores, tanto el central como el centrocampista de corte defensivo, y a partir de ahí vamos a ver cómo va la semana para ellos, teniendo en cuenta que hablamos de una lesión en el caso de Justin De Haas en el tobillo, y en el caso de Guido a nivel muscular. Calma, paciencia, sin correr ningún tipo de riesgo, pero con la buena noticia, insistimos en la jornada de hoy, de que ya por lo menos han podido hacer trabajo sobre el campo, han estado junto a uno de los recuperadores del Valencia Club de Fútbol, y a partir de ahí vamos a ver cómo evoluciona la semana para estos futbolistas, pensando en los siguientes compromisos que tiene por delante nuestra entidad.
1: Bueno, pues anem a esperar al llarg de la semana, per veure si el València i Carlos Corbellán pot recuperar algun jugador de cara a aquest partit important davant el Sevilla. ¿Algo més en cuanto al entrenament?
2: Sí, Rioja sigue sin trabajar con el grupo. De momento el andaluz no se encuentra en condiciones de sumarse al trabajo junto con el resto de sus compañeros. Y hay que recordar que Fulquier, lo manifestó el míster Carlos Corbellán, se lesionó en la previa del partido frente al FC Barcelona y también va a causar baja.
1: Bueno, pues l'última hora del València, ja pensant en ixe partit davant el Sevilla, en aquestes dos eixides consecutives difícils que té el València, pues ja dic, el divendres, i després la pròxima setmana davant l'Alavés. Però anem a entrar en el que va ser ahir ixa derrota dura del València en Mestalla davant el Barça, en ixa golejada de l'equip de Hansi Flick, que ho hem comentat, jo ho comentarem ahir i ho hem comentat en la portada d'este informatiu. El València se va mostrar impotent davant el Barça. Va ser molt superior l'equip blaugrana al València des del principi fins al final. I ho va reconèixer el mateix entrenador del València, Carlos Corberán, que també deia: estem tocats, però no afonats.
3: Yo hoy analizo el partido con hemos jugado contra un rival que ha sido superior a nosotros, te diría de principio a fin del partido, la consecuencia del resultado, encajar un gol tan pronto

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia? VCF Media, VCF Radio.
1: Bona vesprada, es parla Mestalla. La megua gespa, l'enxafat, llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior, llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot, història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim així a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment, jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen, és més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i a més són més severes, el grau d'obesitat és major. Que curiosament menys d'un 1% estan primers, el 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45% tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general quan

0: parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obes o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
2: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
0: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'Estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi, que és el que se coneix com l'estudi Aladino, que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino, que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
3: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
0: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'Estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%. Uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la Comunitat Valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
4: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
0: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència, més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
5: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
0: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven a aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i ser un ben de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar, aconseguir els objectius que tenien que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues, sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe. I, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció, la Fundació Te Dona Vida, de l'obesitat infantil.
0: Moltíssimes gràcies.
6: El Partit del València a VCF Ràdio.
7: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
8: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó o sigui, un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Pero bueno, segunda pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... que diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules, que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que... el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament pues, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent gru de risc, inclús la gent, ja t'he dit, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia a això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
10: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
11: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron, la cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales, eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
12: Un sentiment etern.
13: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
2: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Goles por árboles, el quiz. ¿Cuándo se celebra el Día del Árbol en la Comunidad Valenciana?
2: El 31 de enero.
1: ¿Por qué se celebra en enero en la comunidad?
2: Por la escasez de agua que hay en verano.
1: ¿Qué variedad de árbol es óptima para plantar en zona de sombra?
2: Carrasca.
1: ¿Otra para zona de sombra?
3: Ay, roble.
1: ¿Cuál es el segundo paso en el proceso de plantación?
2: Poner el árbol, la plantación.
1: ¿Y el último?
4: Poner pisarlo y poner piedras. Para
5: No, el último.
4: El último, pues, poner piedras. Dejarlo al final.
1: No.
4: ¡Poner piedras!
1: ¿Por qué es importante colocar piedras alrededor del árbol?
2: Para la sombra.
1: ¿Tres variedades para poder plantar en zonas soleadas?
2: Pilloner, Piblanc y Sabina.
1: ¿En qué pueblo se ha llevado a cabo la acción Goles por Árboles?
2: Albaida.
0: El millor de VCF Media. ADN VCF.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
7: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Atención, tiempo. Pasieguito o Di Stéfano gana la final de Copa del 79 ante el Real Madrid como entrenador.
2: Pasieguito.
1: Sí, era más joven Pereira o Manzanedo cuando coincidieron en el Valencia.
2: Más joven Manzanedo.
1: Sí, Castellanos, nacido en Granada o en Ciudad Real.
2: Granada.
1: No, según las imágenes de televisión, el golazo de Mendieta en la final de la Cartuja se produce en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: La derecha.
1: Sí, 0-0 o empate a 1. Empataron Atlético y Barça para darle al Valencia la Liga del 71.
2: 1-1.
1: Sí, capitán que levantó la primera Supercopa de Europa, Carrete o Saura.
2: Saura.
1: Sí, jugó o no jugó previa al Valencia de Cooper para su primera Champions.
2: No.
1: Sí, la respuesta era sí. Kempes jugó en el Autocares Luz o en Autocares Domingo.
2: Autocares Luz.
1: Sí, Luis Aragonés jugó la UEFA o ninguna competición europea con el Valencia.
2: La UEFA.
1: Sí, fue titular en el último partido ante el Betis, Zaza o Santi Mina.
2: Santi Mina.
1: Sí, Ortega o el Piojo marcó dos goles en la remontada del Camp Nou.
2: José Piojo.
1: Sí, señor. José Francisco Quilis ha fallado dos, si no me equivoco. Espectacular también su participación.
0: VCF Radio, Amunt Valencia. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
3: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: VCF Educa. ¿Qué es el sentiment? Vicente Roig, de los VCF Academy Programs, nos habla de uno de los valores principales de la Academia del Valencia.
5: Sentiment. Es eso que sientes por el Valencia Club de Fútbol que no sabes explicar. Es esa emoción de orgullo que nos identifica, que genera un nosotros que nos une y nos identifica con unos valores. Enciende nuestra pasión y nuestro esfuerzo para luchar, insistir, persistir y nunca desfallecer. Amunt Valencia.
6: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas. y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
7: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.

0: that'll get you in anywhere. La Salud Valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre